0: Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea.
1: El meneíto de la fiera, 94.1 FM.